0: subidas, bajadas, nuevos éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola.
1: La subida más fuerte de la semana ha ido directa del 30 al 24, 6 arriba para Love Me Not de Rabin Lane. Temón. ¿Y cuál será la entrada más fuerte la próxima semana? No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
0: El programa musical más escuchado del fin de semana es Del 40 al 1 Coca-Cola. Ontinyent 95.3.
2: Van Jorge Rodríguez Gramaje, alcalde d'Ontinyent, fa saber. Amb motiu de les pròximes festes de moros i cristians, cal regular els aspectes que previsiblement es veuran afectats pel desenvolupament d'aquestes. En conseqüència, i en ús de les facultats concedides per l'article 21.1 lletra E de la llei 7/1985 de 2 d'abril, disposa. Dijous 20 d'agost, desfilada de lardos. De 18 hores fins a l'acabament de l'acte i la neteja de la via, queda prohibit l'estacionament de vehicles en l'avinguda al Maig de Gasolinera Girsa a Daniel Gil, avinguda Daniel Gil de l'avinguda al Maig a la Glorieta de Moros i Cristians. L'acte començarà a les 23:30 hores. Carrer Benarrai. Queda prohibit l'estacionament als dos costats del carrer Benarrai, des de les 14 hores del dijous 20 fins a les 8 hores del dissabte 22, en el tram comprès entre el Col·legi Carmelo Ripoll i la cantonada amb Gastrobar. Així mateix, durant el desenvolupament de la desfilada, aquest tram del carrer s'habilitarà en doble sentit de circulació, amb la finalitat de facilitar la fluïdesa del trànsit i minimitzar les possibles afeccions a la circulació. Divendres 21 d'agost, entrades de moros i cristians. Es prohibís l'estacionament de vehicles de 6 hores, ordenació i adequació de carrosses fins a l'acabament de l'entrada infantil i la neteja de les vies en carrer Martínez Valls, tram des de 2 de maig a Pius 12, carrer Daniel Gil, tram de José Iranzo a la Glorieta dels Moros i Cristians, plaça Concepció i finalment en la plaça Major. Es prohibís l'estacionament de vehicles des de les 8 hores, ordenació i adequació de carrosses fins a l'acabament de les entrades de moros i cristians i la neteja de les vies en l'Avinguda al Maig, tram de l'Avinguda Generalitat a Avinguda Daniel Gil. Violinista Matas, Daniel Gil, tram de Avinguda al Maig a la Glorieta dels Moros i Cristians. Plaça de la Concepció, carrer Fra Lluís Galiana, carrer Escultor Julio Capuz, tram des de Pius 12 a l'Avinguda Daniel Gil. Carrer Pius 12, tram entre Fra Lluís Galiana i Escultor Julio Capuz. Les entrades tindran el següent horari. Entrada infantil, 11 hores. Entrada cristiana, 18 hores. Entrada de Mora, 22 hores. Durant els actes de les entrades i per motius de seguretat, queda terminantment prohibit ocupar amb cadires l'encreuament de l'avinguda Daniel Gil amb el carrer Martínez Valls, tots els espais reservats a les eixides d'emergència senyalitzades i els passos de vianants. Queda a expenses de l'empresa adjudicatària la venda de les tribunes i cadires de l'entrada. Altra informació. Sols en els actes dels alardos i l'entrada es col·locaran blocs de formigó anomenats New Jersey per a incrementar la seguretat de l'acte. Es prohibirà la circulació de vehicles abans dels actes, el temps necessari per a una correcta i ordenada preparació de les vies indicades. La prohibició de l'estacionament i talls de trànsit per a la resta d'actes estaran correctament senyalitzats. La policia local queda facultada per a modificar la senyalització en cas necessari per al normal desenvolupament dels actes. Ontinyent, 13 d'agost de 2026. L'alcalde Jorge Rodríguez Gramaje.
3: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
0: Toda la información musical que te interesa en los40.com. Ontinyent 95.3.

0: Ontinyent 95.3.
1: Arriben les festes d'estiu a Sant Agustí de Bocairent. Del 22 al 28 d'agost, veïnat i visitants compartirem una programació única. Actes culturals, religiosos, esportius i lúdics per a totes i tots. Vine a Bocairent, disfruta de les activitats, de la cultura popular i de les nostres danses i els nostres cabolos. Viu la tradició, viu la festa. T'esperem. Ajuntament de Bocairent, Regidoria de Festes i Tradicions.
2: En AGM Cars son un poco obsesivos. Si hay un mínimo detalle, lo ven. Si hay un brillo fuera de tono, lo corrigen. Especialistas en chapa y pintura para todo tipo de vehículos. Pide tu presupuesto por WhatsApp al 655 58 60 93 o ven a calle Ismael Tomás a la Creu 34B, La Alcudia. AGM Cars. Obsesionados con tu coche para que tú no tengas que estarlo.
3: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
4: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
5: Cervino va escriure que Ontinyent mai va ser de traïdors ni de covards.
6: Avui continua sent un poble valent, unit i orgullós de la seva terra i tradicions.
7: I nosaltres continuarem treballant perquè aquest sentiment perduri en el temps.
5: Molt bones festes de moros i cristians.
8: Grup polític municipal del Partit Popular d'Ontinyent.
9: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
10: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
9: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
11: ¿Sigue disponible?
12: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche?
13: ¿El piso tiene cargas?
14: Así me ahorro la inmobiliaria.
15: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
16: ¿Pensabas que tu verano iba a ser tranquilito? Pues no. Aquanatur Benidorm llena este verano de adrenalina y diversión con el nuevo conjunto de toboganes Jungle Rey. 135 metros, iluminación inmersiva, espectaculares. Y en Terra Natura, sumérgete en plena naturaleza rodeado de animales de cientos de especies. Este verano Terra Natura y Aquanatura Benidorm. Diversión completa para toda la familia.
17: ¿Et sona la marca Ser Empresarios?
18: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
17: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
18: I què cal fer per apuntar-se?
17: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
0: Ontinyent 95.3.

0: en New Jersey per a incrementar la seguretat de l'acte. Es prohibirà la circulació de vehicles abans dels actes, el temps necessari per a una correcta i ordenada preparació de les vies indicades. La prohibició de l'estacionament i talls de trànsit per a la resta d'actes estaran correctament senyalitzats. La policia local queda facultada per a modificar la senyalització en cas necessari per al normal desenvolupament dels actes. Ontinyent, 13 d'agost de 2026. L'alcalde Jorge Rodríguez Gramaje.
1: Miguel, ¿te has cambiado el coche?
2: Sí, pasé por la puerta de automóviles Esteve. Lo vi y me lo puso tan fácil. Me tasó el mío y cambié de coche.
1: Pues dime dónde está, a ver si encuentro el coche que tengo en mente.
2: Claro, en Avenida del Textil 25B, en Ontinyent. Tienen un stock de más de 70 vehículos. Si no lo encuentras allí, ya no sé.
3: Automóviles Esteve. Tenemos lo que buscas.
4: Ontinyent 95.3.